0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

se bez un pas partits, tutis lus d'un sul país, que se bez un pas partits, tutis lus d'un sul país, que se bez un pas partits, tutis lus d'un sul

Escuto, la libertat e sus la Talbero e la Talbero e sus Radio Albicès 95.4 e 104.2 radioalbicès.com.